0: 7:27 minutos. Esto es Punto de Mira. Nos siguen llegando mensajes. Enseguida les leemos. Pero antes voy a saludar a Maribel Alcázar, que es la presidenta de la Federación de Vecinos de Palma. Maribel, buenos días. ¿Cómo estás?
1: Buen día.
0: Y antes de valorar la gestión del Partido Popular en estos 3 años de legislatura en Palma, le quería preguntar por una cuestión que afecta a la actualidad de un barrio muy particular. Y además, ustedes, la Federación, exigen la retirada de la sanción que se ha impuesto a la Asociación de Vecinos de Sallotja Born por la campaña contra el ruido. Es una imagen que yo creo que todos tenemos en la mente, esa campaña contra el ruido con carteles, ¿no?, en algunas viviendas. Pues esta asociación de vecinos en particular y estos vecinos han sido sancionados por eso.
1: Bé, en principi, evidentment, acaben d'enviar un comunicat, l'hem treballat en conjunt, amb el vistiplau de la Junta Directiva i també de la comissió que està treballant per tot el tema del renou, d'una manera especial al centre de Palma, però que en aquest moment hi ha gent que mos demana que vol participar pel tema de Son Fusteret, que també aquesta és una altra, i el que hem de dir, i ja quasi serveix una mica com a balanç de lo que parlàvem abans, no? de com ha anat tot, i és que en matèria de renous, en matèria de control del tema de ses terrasses, una lluita històrica que fa tant d'anys i que especialment s'allotja aquesta associació, s'ha destacat moltíssim amb aquest tema, que el passeig marítim també ha estat en tot l'assumpte, no? I ha guanyat fins i tot a tribunals també algunes sentències, també la gent del Coliseu, de la zona de Plaça de Toros, etc. Després de tanta de lluita, el que ens sembla una mica absurd, incomprensible, és que per unes lonetes d'un metro per 60, perquè s'han penjat entre balconades, perquè els veïns han posat un cable, és vera que està al mig de la calçada, que en tot cas se podia haver dit, bona gent, canvieu el tema, s'hagin arribat a retirar els 8 cartells que s'havien penjat posant una sanció quan davant dels nostres ulls tenim l'incompliment de la mateixa ordenança amb els articles 23 i 25 d'una manera molt especial, però en podien traure molt més, on hi ha parasols anclats en terra, cosa que està tremendament prohibit. Imagineu quant d'anys. Nosaltres, entre fotos del 2024, pues que tot continua exactament igual, ho hem fet quasi oposta. En Esborn hi ha coses anclades fins i tot amb electricitat. Els parasols queden en el carrer hasta la plaça de Cort. Hi ha un hotel que es deixa de fora perquè les mesures no responen a l'ordenança. Pues és un incompliment darrere un altre incompliment, darrere un altre incompliment. I aquí fins i tot hem demanat, bueno, no ens doneu els noms concrets, però digueu quantes sancions no només s'han posat, sinó han estat executades. I a hores d'ara continuem sense tenir aquesta informació.
0: Bueno, ¿saben a cuánto ascienden estas sanciones por estos carteles?
1: Sí, no, han posat 4 sancions de 60 euros, pues en total són uns 240 euros. No és tant l'element econòmic de lo que representa, més dels 400 euros que s'havien gastat els veïnats en fer-se lonetes, que també això suma, perquè se perd relativament, perquè amb aquesta sanció el que han aconseguit és que encara la campanya sigui més forta. És una campanya de civisme, de convèncer la gent, no de garrotades, de dir, per favor, tingueu en compte que el renou, que és una sentència judicial que ho diu, que el renou mata, vull dir, és que...
0: Claro, porque de fondo y en la base está el problema real de esta barriada, ¿no? Que es cómo afecta a la convivencia el ruido.
1: En aquesta barriada i aquí ràpidament van reaccionar totes les del centre de Palma d'una especial i ja vos dic que vamos hasta Son Cladera, hasta Patín, Son Fusteret, Son Anglada, mos ho deia dissabte. Vull dir, la gent ha generat un tal perquè la gent està patint circumstàncies d'aquest tipus que afecten i molt. I quin és el problema? El problema és la sobredimensió. No ho hem de carregar damunt el ciutadà de peu. Si tu tens una terrassa relativament petita en un marc on s'allotja, el que predomina és l'edifici i la terrassa té una certa capacitat reduïda, se genera un ambient. Però si resulta que hasta la llonja com edifici mos desapareix, perquè allò és un menjador a l'aire lliure de tota l'esplanada per la nit és al·lucinant. Què volen que passi? Doncs pues passa el que ha de passar. I els veïns demanaven, bueno, tingueu en compte això, ja que les institucions no posen les mesures que han de posar.
0: El ruido precisamente es una de las principales reivindicaciones ciudadanas, vecinales, y así consta, ¿no?, en los informes de la defensora de la ciudadanía, ¿no? El ruido es el elemento más distorsionador de la convivencia. Y haciendo balance, mirando a 3 años atrás, ¿cómo diría que está hoy la convivencia en esta ciudad?
1: Bueno, pues la convivencia en esta ciudad está igual que estaba, pero no digo que está pitjor. Perquè realment en què han canviat? Vull dir, l'altre dia Valda deia que ara els patinetes s'han millorat. Pues, no sé si és que no trepitgem el mateix transport, però a mi me costa que no. És vera que se varen posar algunes multes, però tanmateix la situació és la mateixa que hi havia. Vull dir, jo me continuo trobant els patinets d'una manera determinada, per la qual cosa fins i tot no només és un tema de garrotades ni de multes. Pensar que això s'arregla amb porrades és tenir una visió molt, molt limitada i molt anticiutadana de lo que són les coses. Fan més feina els treballs de conscienciació, el treball d'explicar a la gent les conseqüències, rompre amb l'individualisme, potenciar els temes comunitaris, no sé, tota una tasca que des del món veïnal fem és quan nosaltres pensem que se construeix respecte, perquè per respectar també s'ha d'estimar i s'ha de generar aquesta autoestima per la ciutat i pels espais públics. I si veiem que els espais públics estan al servei d'unes empreses perquè facin el que vulguin, pues indubtablement el missatge que estem enviant a la gent és, bueno, vale, pues si aquells ho fan així, jo per què punyetes m'he de callar?
0: Esta prometía ser la legislatura de la vivienda, así se comprometían todos los partidos políticos en campaña electoral, ahora hace más de tres años. ¿Cómo valora la gestión de este gobierno municipal del Partido Popular, liderado por Jaime Martínez, en materia de vivienda?
1: Bueno, en principi podíem passar per començar en matèria d'urbanisme, perquè en moments d'ara el que tenim és un desgavell urbanístic al·lucinant.

0: considera social, nosaltres el primer que hem demanat és qui defineix el que és social, perquè pot pagar 300.000 euros a lo més barat que se suposa que se construirà, o lloguers de més de 1.000 euros. O sigui, això és social, en salaris de 1.500, on se gent amb aquest salari, si no té habitatge, ja se n'ha d'anar a una caravana o s'ha d'anar a una tenda de campanya, perquè és impossible trobar res. No veiem que s'hagi millorat en absolut, més bé en aquest sentit crec que és la cosa que tenim com a més confrontada, i fins i tot se li han ficat mà a alguna cosa que a nosaltres no ens dol moltíssim, i és en s'excusa de lo social voler donar, i ho tenim en els tribunals amb un contenciós que està més a tràmit, el canvi de qualificació de solars dotacionals a solars patrimonials, perquè aquest sol públic i obtingut gratuïtament perquè l'han cedit per llei uns promotors se transformi en habitatge construït per constructors privats, promotors privats, que l'explotaran durant 75 anys a uns preus que les dues primeres licitacions que han sortit ja mos han aixecat totes les alarmes, perquè qui realment necessita l'habitatge no podrà pagar els preus que estan allà per 75 metres quadrats, pues 1.400 euros sense comptar ni el garatge ni el trastero, que si te'n vas per aquí encara se puja més.
1: Està en ese paraguas...
0: 40 metres quadrats, més de 1.000.
1: Sí, està en ese paraguas que lo aguanta todo para el Partido Popular, de vivienda a precio asequible. Claro, vivienda a precio asequible, ¿para
0: quién? No,
1: és que
0: el concepte, qui defineix que el preu és assequible?
1: Ara mismo el mercat.
0: Si ho defineix el mercat, a nosaltres no mos serveix. Per això el que li demanem no és per qui governa, sinó amb qui governa, amb qui estableix el preu d'assequible. Nosaltres volem, com a part directament afectada i d'acord amb el reglament de participació ciutadana, tenir dret a ser considerats part afectada, que no mos hi consideren. I si en compleix el reglament de participació ciutadana, potser també haurien de posar alguna sanció a l'incompliment de les pròpies normatives municipals, dic jo, els ciutadans, algun element haurien de poder tenir, no? Perquè no compleixen aquesta norma, i definir en lo social què és el preu social, perquè baixa l'epígraf d'assequible, assequible per qui? És la pregunta, per qui?
1: Una última cosa y que les afecta directamente, ahora lo ha nombrado, en la participación ciudadana y esas ayudas que o no llegan o llegan tarde para las asociaciones vecinales.
0: Però arriben tard. Bueno, la participació, com deia abans, és molt més que un tema de subvencions. La participació és el dret a prendre part en les decisions, no? A formar part d'una governança que, com a entitats ciutadanes, en teoria, haurien de tenir dret. Això per un costat. Però, dit això, evidentment, l'accés a recursos és un tema important per al món veïnal, perquè amb aquests recursos i posant la nostra feina voluntària, nosaltres dotant de serveis i construint comunitat, que no és una cosa que pugui fer qualsevol empresa. Construir comunitat se construeix a partir de valors comunitaris. I això ho té la gent que més fa feina de vegades i perquè creu en un projecte i creu en lo comunitari, no?
1: Evidentment.
0: I a hores d'ara, el cert és que enguany encara no han cobrat, ha cobrat la federació, això no me consola a mi ja ni mica, per molt que estigui bé per la federació, ha cobrat la federació perquè s'havia de fer, perquè si no, no hi havia ni Sant Joan ni l'Àngel, o sigui que era una urgència. I una associació de veïns, després d'una barallada quasi per un tema de nomenclatura entre el banc i l'Ajuntament de Castellà Català, que ja és el colmo. Però han cobrat, però la resta no ha cobrat cap ni una.
1: Que són moltes, sí, són moltes les entitats.
0: No, que són totes les altres.
1: Claro,
0: totes
1: claro.
0: Les altres.
1: Pues así están las cosas. Mañana le preguntaremos por todo esto y por más al alcalde de Palma, Jaime Martínez, que estará con nosotros en directo a las 12:20. Maribel Alcázar, muchas gracias. Como siempre,
0: gracias,
1: presidenta de la Federación.
0: Gracias a vosotros.
1: Una abrazada. Y nos han quedado muchos mensajes de los oyentes en esta edición diferente de Punto de Mira. Me voy a quedar con una que tiene que ver con lo que hablábamos, que tiene que ver con la actualidad en Palma. Por favor, que Emaya, esto lo escribe Paco, por favor, que Emaya limpie los